0: Fórmula no se me olvida, seguro.
1: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
3: En Zaragoza, la policía, la Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de dos cadáveres el sábado en el municipio de Tauste. Una mujer y un hombre eran matrimonio. Él era un alto, o fue un alto representante del sector agrícola en Aragón, por lo tanto el impacto allí está siendo mayúsculo. Ana García Cortés, buenos días.
4: Buenos días. Un doble asesinato que, según la investigación, aún bajo secreto de sumario, pudo cometerse durante la madrugada del viernes. No fue hasta el sábado, como dices, cuando Javier Sánchez y Esther Latorre, ambos de 60 años, fueron hallados sin vida en su casa. La alarma la dio un familiar al comprobar que no habían acudido a una comida familiar. Los dos presentaban heridas por arma blanca y por el momento las investigadoras no descartan ninguna hipótesis. El matrimonio estaba muy implicado en la vida social y política del municipio. Eran una referencia del sindicalismo agrario. Escuchamos a la coordinadora de Izquierda Unida, Marta Bengochea, y al secretario general de UAGA, José María Cubierre.
5: Ha sido un golpe terrible, terrible. Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados.
6: Pensaba en las personas que trabajábamos en la agricultura, que estábamos diariamente en nuestro sector, no solo aquí en Aragón, sino prácticamente en el resto del mundo.
4: Tauste, la localidad del matrimonio, ha decretado 3 días de luto.
3: Así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
7: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 10 d'agost. Amb l'eclipsi solar a només 2 dies, ja hem arribat a eixa esperada setmana, on Ontinyent començarà avui a concretar el dispositiu especial per a una jornada que es preveu multitudinària i que també tindrà molta activitat a diferents municipis de la comarca. A la 1:00 PM se celebrarà el Secopal. L'Ajuntament coordinarà els serveis municipals de cara al dimecres amb la participació de Natàlia Anguís, Òscar Borrell, Jordi Vallès i Àlex Borrell. Tot això en una jornada que també estarà molt pendent del cel, perquè emet activa esta vesprada, concretament a les 2, la vista aronja a l'interior sud de València, i no per calor, sinó per pluges i tempestes, amb possibilitat de granís i ratxes de vent molt fortes. Anem a conèixer el que se'ns espera. Li preguntem al nostre meteoròleg, Lluís Francesc. Bon dia.
8: Hola, Tomàs. Molt bon dia. Donem inici a una nova setmana amb descens tèrmic i més núvols ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Este dilluns els cels aniran de poc nuvolosos intervals, a més, nuvolositat d'evolució vespertina. No descartem que pugui caure algun ruixaet i fins i tot algun conat tempestuós. Les temperatures màximes queden rondant els 35 graus, mínimes per damunt dels 20. Seguim amb vents marítims i molta basca. Demà dimarts, apenes tindrem variacions atmosfèriques significatives, es mantindrà el gregal i minvarà alguna cosa la nuvolositat.
7: Ja saben, molta cura des de les 2 de la vesprada. I en estos moments la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 21 i els 26. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 25 a Llutxent i 26 a l'Olleria.
9: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajunta. También de Xàtiva.
10: Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
11: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario SEAT en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alcira y Ontinyent.
7: I arriben dies importants per a Ontinyent, però abans de tot, abans de parlar d'aixòs dies importants, de segur saben quins són, ens centrem en una programació que tindrà lloc aquest mes de setembre, i és que el concert d'Ismael Serrano al Teatre de Txegaray ja ha venut el 75% de les entrades de platea, només una setmana després d'obrir-se la venda. En total ja s'han adquirit 278 localitats per a l'actuació del pròxim 25 de setembre, en què el cantautor tornarà a la ciutat 10 anys després amb la gira Guitarra.

0: hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
0: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la perfil com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomiké?
4: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿Nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¡otro cremaet!
6: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
8: Cariño, ¿duermes?
9: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
9: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
9: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar.
2: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
10: Et sona la marca Ser Empresarios?
11: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
10: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
11: I què cal fer per apuntar-se?
10: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: Baida, i ho fem, ho faig amb ganes de retrobar-me amb vosaltres, amb els companys i companyes, de recuperar també les converses pendents i de posar-me al dia un poc, perquè nosaltres hem descansat, però l'actualitat no ha tingut la mateixa consideració. Això és aixina. Comencem una nova setmana i reprenem aquest espai compartit en què intentem entendre què passa al nostre voltant, escoltar els seus protagonistes i contar-te la nostra comarca amb temps, proximitat i sense massa cerimònies, perquè per a cerimònies ja tenim l'agenda d'agost. Benvinguda, benvingut de nou, són les 12:21 d'este dilluns 10 d'agost de 2026 i així no comencem este hoy por hoy on tinguem Baida al Baida. I ho fem coneguem les temperatures que tenim a hores d'ara a la nostra comarca. Un dia especial en quant a l'oratge. No estarà just Francesc ara, després en uns minuts parlarem en ell tranquil·lament, perquè hem de contar moltes coses que tenen a veure amb el temps que patirem una vegada més. Ui, Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Jo dic, no me'n recorde ja de com es fa això.
1: Què tal?
0: No, són molts dies.
1: Saps què passa? Que això no s'oblida, és com anar en bicicleta.
0: Anar en bicicleta, és de veres.
1: Sí, eh?
0: S'oblida un poquet, eh?
1: Un poquet, però sí. quan ja estàs damunt de la bici, ja comences a pedalejar
0: i vinga, que lo
1: ara mos contes com han anat les vacances, però bueno.
0: Millor no, teniu 3 dies. Però temperatures ara estarà,
1: Carmen. Anem a repassar les temperatures i ara xerrem, perquè estem entre 27 i 32 graus la nostra comarca, temperatures més que suportables,
0: sí.
1: Més fresqueta la zona de Bocairent i d'Agullent, és allà on tenen els 27 graus, i la màxima d'avui és 32, estan a Montitxelvo. Així en tenim 31. I com bé tu has dit, després coneixerem en més detall aquesta predicció meteorològica, perquè estem en alerta taronja per pluges i tronades,
0: sí.
1: Possibilitat de granís, així que molta precaució.
0: Sí,
1: i com sempre seguiu les fonts oficials.
0: 10 d'agost, estem en eixa alerta.
1: A veure, són tronades d'estiu, no?
0: Sí, són les tronades d'estiu, les tempestes d'estiu, que són habituals, sobretot quan comença ja, estem ja a aquestes dades, en agost, però...
1: El problema és quan pugen les temperatures i tenim aquestes tronades que ixen els esclafits, aixòs que són perillosos.
0: La humitat, que és la més perillosa de tot això. Després ho parlarem amb Lluís Francesc. Gràcies, Carmen.
1: Gràcies, meu.
0: Anem a la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: picadeta en la que estem quasi tots.
1: Bueno,
0: quasi
1: bueno.
0: Quasi tots,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estem?
0: T'imagines dir, Esteban Arroyo, bon dia. No, no,
1: no
0: està encara, està de vacances.
1: No.
2: Que descanse, que descanse.
1: Escolta'm, hem estat Tomàs i jo fent una mini picadeta esta setmana passada, perquè estàvem els dos, ens saludaven, deia les temperatures i en la picadeta deien, bueno, ja no saludem
0: clar,
1: a ningú
0: més. És que ha sigut un poc aixina des de que va començar Tomàs de vacances, que estaven tu i jo, bueno, i Esteban, després tu te'n vas anar... Em va quedar Esteban i jo, després jo, i ara estem tres. I la setmana que ve, si no passa res, i el temps i l'horatge ho permet, estarem tots. Perquè,
1: bueno,
0: clar,
1: que són festes.
0: Arriba la setmana gran de festes.
1: No es parla de pluja i de festes.
0: No es parla. De festes sí.
1: De festes sí, de pluja no.
0: De pluja no. Vos en recordeu l'any passat?
1: Sí, anava a dir-ho, just. Va ser el dia de l'entrada.
0: El dia de l'entrar, que recorde, que a migdia, després de fer el programa especial,
1: va caure una
0: brutal.
2: És una bogeria.
0: Que a mi em va pillar, i crec que a Tomàs també,
2: sí,
0: així.
2: Sí, exacte.
0: Així
2: sí.
0: Sí.
2: Jo recorde...
1: Va volar una carpa.
0: Una carpa, sí. a la Concepció.
2: Sí, va ser una cosa de boges, però va ser això, un visto y no visto.
1: Una tronada d'estiu.
2: Va ploure, una tronada d'estiu, i posteriorment, vamos...
1: El problema és que després trau la calentor, exacte.
0: La calda. Per cert, que clar, ara que estem els tres, ja hem tastat les vacances, els tres, tot bé.
1: Què tal? Com ha anat?
0: Jo, mira, dies bons i dies no tan bons, però...
1: Bueno, però has d'estar descansant.
0: Això sí. He intentat desconnectar de l'actualitat, sobretot, encara que era complicat per tot el que estava passant al nostre voltant, no només a la nostra comarca, sinó a tota la comunitat valenciana, els incendis, etcètera. Però sí, crec que he tingut dies de... setmanes, sobretot la segona setmana, de dir... Quin dia és avui?
1: Ah, que bo!
0: I això és fantàstic.
1: Això és meravellós.
0: Això és fantàstic.
1: És meravellós.
0: I li preguntava al meu fill, que deia, jo què sé, papa, deixem en paz.
1: De l'eclipse t'has enterat, no?
0: Sí, home, no m'ha d'enterar de l'eclipse si estem parlant tots els dies, i avui parlarem de l'eclipse, evidentment.
1: Ahí está.
0: Les vostres vacances, bé?

0: Sí, molt bé.
1: Sí? Molt bé, la veritat, molt a gust.
2: Fantàstic.
1: Molt a gust i desconnectat total. Faig,
2: sí, no?
1: Vaig arribar i dic, Esteban, ajuda'm. Per favor, dis-me coses.
2: Que estem en l'acer, no?
0: És
1: l'acer, això? Queda un munt i que està la xatí 26, que m'agarra algo.
2: Clar,
1: i el dia després de la final del Mundial.
2: Ostres, clar, tio. És que...
1: Clavat, jo estava patint. Que guanyen encara que siga per atindre el matinal, per favor, que m'agarra algo. Si tinc...
0: Tomàs, bon dia, 7 i 20, o Ferran.
1: Si guanyen, tinc el matinal. Si no guanyen, patiren el primer matinal després de les vacances. Però bueno, com van guanyar,
2: bueno,
1: es queda ahí.
2: Doncs anirem col·locant poc a poc, que serà 10 d'agost, encara queda molt, molt d'estiu, però la setmana que ve, que és setmana gran, tenim molta cosa que contar, molta cosa que fer, especial. Farem este programa tots els dies fora de l'estudi, i anirem informant de què és el que passarà. Però hem d'informar primer què és el que passarà avui, Carmen, a este Hoy por Hoy on tinguem Vall d'Albaida.
0: Doncs, com bé has dit, començarem en uns minuts saludant al nostre meteoròleg de confiança, a Lluís Francesc, perquè ens conta un poquet quina és aquesta previsió meteorològica, sobretot per l'alerta taronja que tenim per avui de pluges i tronades, que, si no m'equivoque, s'activa a les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, així que pendents sobretot d'aixòs avisos que puguen tindre per avui i per als pròxims dies, perquè...
2: Volem
0: està
2: perquè...
0: ahí, ahí, és sí. Dubtes, a veure què passa amb l'eclipse.
2: Jo li vull, preguntar per això.
0: La setmana passada, si no m'equivoque, deia Lluís, i parlàvem també amb Ivan Martí sobre l'eclipsi, i ens deien que estaguessin tranquils, que el cel estaria ras, que tindríem molta sort. Bueno,
2: això ha canviat un poquet.
0: A veure què passa, perquè les danes estaran, eh?
2: Això ha canviat un poquet, però després serà Lluís el que el confirme o no. Esta informació que estem contant.
0: Bueno, més cosetes. Parlarem amb Javier Schaffer, cap de la policia local de Bocairent, per conèixer una nova campanya que han fet especial sobre el control d'accés i aparcament al barri medieval, perquè l'accés al nucli històric estarà restringit als vehicles autoritzats i l'aparcament es distribuís en diferents zones, roja, taronja i groga, segons les necessitats dels residents. Així que volem que Javier Schaffer ens ho explique, perquè al final ja ho hem parlat moltes vegades. Sí, hem parlat moltes voltes del barri medieval i sobretot d'aquest respecte que cal tindre a una zona tan especial del municipi.
2: Clar, i volem saber per què ara es reforça això, perquè és un accés restringit des de fa molt de temps, aixòs vehicles autoritzats i el sistema d'aparcament, però volem saber per què es reforça precisament ara, si hi ha alguna... és perquè hi ha gent que no està complint o perquè hi ha més gent ara que arriba a Bocairent a fer turisme.
0: Exactament.
2: No ho sabem, però... volem preguntar-li a Javier a veure què és el que té que dir.
0: Bueno, més cosetes.
2: Sí.
0: Anem a tindre una minisecció d'estiu esportiu, quasi, perquè Tomàs és que no té prou en els esports.
1: Jo no pare.
0: I arriben les bones notícies.
1: Això és el més bones.
2: És que comença ja, comencen a arribar bones notícies.
0: Tindrem a José Vila, atleta d'Ontinyent, de OCR, perquè s'ha proclamat subcampió.
2: Subcampió
0: del món.
2: Del món!
0: En els 400 metres, en la categoria de 25 a 29 anys.
2: Sí.
0: I també ha aconseguit un quart lloc en els 3 quilòmetres i s'ha classificat per a la final de 100 metres en categoria absoluta. Ho he dit bé, Tomàs?
1: Clavat.
2: Totalment.
0: És que és espectacular.
2: Ja va estar així amb nosaltres quan va guanyar l'europeu i ja vam parlar del Mundial. Volem què passa, tal, que... pum, ahí està, subcampió del món. Subcampió
1: del món.
0: És un monstro.
2: Tenim moltes ganes de xerrar una vegada més amb ell perquè no para de guanyar coses, el tio.
0: Per cert, estarà també amb nosaltres en l'entrevista Àngela Gandia, que és propietària de Nexe i també perquè són un dels patrocinadors de José Vila. Així que...
2: sí, perquè jo crec que és molt important un esport que no està reconegut com a tal.
0: Exactament.
2: Que hi ha, gent...
0: o és necessari.
2: O clar, hi ha marques, hi ha empreses que recolzen a estos esportistes, perquè si no seria molt complicat que José poguera anar a competicions d'aquestes característiques. Així, per això,
0: sempre
2: volem
0: posar
2: valor.
0: Sempre hi ha que donar les gràcies als patrocinadors.
2: Clar que sí,
0: que
2: volem posar
0: molt
2: el valor.
0: Importants.
2: Sí, senyor.
0: Més cosetes. Com bé tu deies, dedicarem l'última part del programa a parlar de l'eclipse. Ho farem amb Víctor Alonso. Ell és òptic de Steel Vision Tinyent.
2: Sí, sí.
0: Així que volem parlar de la importància de protegir els ulls durant l'eclipse solar. Ja sabeu que portem repetint-ho durant molts dies.
2: I no es cansarem. I no es cansarem.
0: Exactament. En totes les televisions, en totes les ràdios...
2: acabem d'escoltar-ho amb Pedro Blanco i la Xarca, que estàvem parlant precisament de l'eclipse i de què hi ha que fer, què no hi ha que fer, que el cachondeo que hi ha... però és que hi ha molt de cachondeo, però és que...
0: és
2: podem
0: que
2: passar
0: seriós,
2: coses serioses.
0: És que és seriós, exactament. Clar. És seriós. Així que ja ho saben, cal utilitzar ulleres especials, homologades, per a poder observar-lo en seguretat, així que a Estilvisió ne tenen i ens contaran més detalls sobre la importància d'això, que és molt important, encara que s'ho agafem a cachondeo.
2: Fixa't si és important que com acabem el programa.
0: Doncs mira, parlant amb Natàlia Anguí, regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent, perquè durant este matí està previst un cecopal amb motiu d'aquest eclipse solar, una reunió, i volem conèixer quins són aquests detalls, si van adoptar-se mesures especials, algun tipus de restricció a algun paratge, a alguna serra, perquè ja sabem que estan fent ser aquest tipus de restriccions.
2: Exacte.
0: Als paratges naturals, així que coneixerem tots els detalls.
2: Estaran, jo crec que reunits a hores d'ara. En principi està previst que a l'una del migdia es faci una roda de premsa contant si ses mesures. Després d'aquesta roda de premsa tenim previst tindre ací amb nosaltres a Natàlia Anguís o algun representant de l'Ajuntament d'Ontinyent per a que ens conte aquestes mesures extraordinàries, si és que es prenen per al dimecres 12 d'agost per l'eclipsi. Sí. I això és el que tenim avui al programa. No està mal per començar la setmana, tornar de vacances... Està prou bé. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies, Miguel.
2: Tomàs Marín, que tenim a l'hora 14.
1: A veure si ho adivineu.
2: L'eclipse.
1: Premio.
0: I alerta taronja.
2: I alerta
1: taronja. I l'avís per les pluges i tempestes. Bueno, què us vaig a dir? Mira, és que t'ho podria dir hasta aixina en filereta. Llista de la compra, cecopal, l'eclipse, la programació que estan realitzant els diversos ajuntaments de la nostra comarca, que sí que és de veres que estan mobilitzant-se una autèntica barbaritat, i no tan sols en l'esdeveniment com a tal que van a fer o estan organitzant, sinó també enviant tots els consells, totes les mesures i tot el que pot arribar a passar i tot el que està parlant en aquests moments. Bueno, a banda de cecopal, a banda de l'eclipsi i tot això, vull parlar-vos de Coeval i diverses iniciatives que van a realitzar al llarg de les pròximes setmanes / mesos. També ens centraré com no en aquestes entrevistes que anem a realitzar al nostre Iporollo Ontinyent, la Vall d'Albaida, i com no, i com va ser habitual fins a que acabi l'estiu, us vaig a parlar molt d'agenda, perquè són diversos municipis de la comarca que estan enmig de les seues festes, i com hem tingut la sort, i bueno, estem tenint la sort de que estem al llarg d'estos dies parlant sobre totes les festes, pues anirem contant-vos com estan les programacions, com està tot el que anem a tindre esta vesprada i com no, si hi ha activitats que suspenen o no pel que fa als avisos, perquè ja us ho comentava Diego Ibáñez, l'alcalde de Bèlgida, que es deia, sobretot en els actes
0: pirotècnics,
1: estem tenint molts problemes perquè, clar, risc que estan incendis forestals, doncs cal anar amb molta cura i més veient les imatges que estem tenint. Així que us anirem actualitzant respecte a aquestes dades i respecte a aquests esdeveniments per si hi haguera algun canvi horari perquè no vagin ni es desplacen per si fera o no fera falta.
2: Clar.
1: I també, com sempre, tancarem amb la nostra crònica esportiva, sobretot centrada amb el bo de José Vila.
2: Fantàstic, doncs això és el que tenim per avui a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Cortita i al pie, que diu.
1: Cortita i al pie. Mira, cortita i al pie també l'entrevista a l'entrenador del Llutxent que li hem fet i que vaig a posar-vos al web de Ràdio Ontinyent en una estoneta per si voleu escoltar-la, que han començat amb bon peu, la pretemporada.
2: Jo he vist en xarxes socials des de fa uns dies, quan vaig reconnectar un poc, que estan molt il·lusionats al Llutxent,
1: Sí, és que són...
2: Tinc aquesta sensació,
1: Són un equip que a mi m'agrada molt per fer que són gent de poble, gent de la casa...
0: Tenen
1: una afició que, ostres, això, són dels municipis mitjanament grans de la comarca, però que, vamos, que plenen la plana tots els caps de setmana, que és una autèntica animalà. He parlat amb el míster i pel que m'ha comentat, us faig spoiler, sí que és de veres que estan fent 4 jugadors proves, tenen 18 en estos moments confirmats, de renovacions i fitxatges, però sí que és de veres que se necessitarien 20-22 per a tindre un planter complet i competitiu de cara a esta primera valenciana. Que, per cert, també poden consultar la web de Ràdio Ontinyent, els calendaris de la Tercera Federació, d'Ontinyent i Atzeneta, i també el del Benigànim en Lliga Comunitat. Per cert, la Lliga Comunitat d'enguany és una de les millors preferents per als antics que he vist en la història.
2: Sí.
1: Alcira, Gandia, Olímpic de Xàtiva, Novelda, Independiente Alicante, que més me falta per així, el propi Benigànim, que també és un històric.
2: Jo t'he dit
1: 5 que són, i m'estic deixant, però a mi, un primer partit de temporada que anirà a veure'l, perquè justet l'Ontinyent juga fora de casa, un Olímpic Gandia.
2: Clar, és que...
1: Són partits tan bonics i crec que s'està quedant una lliga tan xuleta.
2: És que hi ha equips que, històricament està ben
1: segona
2: B. L'antic preferent, no, però és que estos equips són de segona B, molts d'ells.
1: Per sort o per desgràcia, per X o per Y,
2: sí,
1: han arribat fins ahir. Com per exemple l'Alcira, 2 milions i mig d'euros que s'han embolsat per Carlos Espí.
2: Què et pareix? Quina és la més bona?
1: Pues que jo podria també haver entrenat a Carlos Espia, veure què haguera passat. No haguera estat gens malament.
2: Doncs ja ho tenim tot. Tomàs, moltes gràcies. Gràcies. Carmen, moltes gràcies.
0: Adeu.
2: Continuem en directe a l'Oi Por Oi on tinyen Vall d'Albaida.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Digés i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva. Des de 1250 per privilegi de Jaume.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Durant les setmanes que hem estat fora, clar, l'oratge no ha donat precisament per a desconnectar. Calor persistent, nits difícils, ui, tant que difícils, i episodis d'inestabilitat que han obligat a estar pendents de cada actualització. Ara volem saber en quin punt ens trobem, què pot passar durant les pròximes hores a la Vall d'Albaida i com es presenta la resta de la setmana. Perquè jo crec que avui és un dia important per a recalcar què és el que va passar no només avui, sinó tota la setmana que comencem. Per això recuperem també el contacte amb el nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia, amic.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Mira, jo tornant. Jo no sé si tu has tingut vacances, crec que sí, però jo tornant ara, eh?
1: Sí, vaig estar una setmaneta al final del mes de juliol, però ara continuem, eh? Sí, estem ahí en tota la marxa, en tota la marxa.
0: Sí, perquè marxa, és que no ha parat la marxa, ho deia jo al principi, Lluís. Hem tingut un mes de juliol i un inici d'agost que hem d'estar molt pendents sempre de l'oratge.
1: Sí, ja el van comentar la setmana passada, sí. En tema de climatologia, a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, bueno, pues va ser molt càlida, hem de dir, i a més seca també. Mm. A nivell autonòmic, a nivell del País Valencià, mm-hmm. He de dir que el mes va ser extremadament càlid i molt sec a la Comunitat Valenciana. Un juliol que, bueno, el més càlid és de que hi ha registres, i a més el més sec del segle. I en la Vall d'Albaida, per exemple, on Ontinyent, la mitja del passat mes de juliol va ser quasi 30 graus. És una barbaritat.
0: Una barbaritat.
1: O sigui, la mitja entre la mínima i la màxima. Mm. Estem parlant 29,1. La referència climàtica del mes de juliol, o sigui, lo normal són 26,3. Què vol dir? Que vam tindre una anomalia positiva de temperatura de quasi 3 graus, que és extremadament càlid. I en qüestió de precipitacions, la cosa va ser pues, diferent, perquè plou poc en el mes de juliol.
0: Sí.
1: Per exemple, a Ontinyent, la referència climàtica són quasi 8 litres, o sigui, poqueta cosa, 0,8. Van caure 4,4, pues, o sigui, van caure el 40% d'anomalia negativa de pluja, però poqueta cosa, és una tempesteta que va caure i prou. I a Fontanars dels Alforins també. Ahir sí que va caure un poc més. Allò Fontanars van caure 7,4 litres per metre quadrat el passat mes de juliol, mm-hmm. i lo normal són 6 litres per metre quadrat, o sigui, mm-hmm. va tenir una anomalia positiva, però estem parlant de registres pues, exigus, molt poquius, perquè és el mes de juliol i en mes de juliol no sol ploure.
0: Yeah.
1: El que passa que sí que està fent calor per damunt de lo normal.
0: Clar, mira,
1: esta setmana igual.
0: D'això volia comentar-te una cosa, perquè, clar, en este temps de vacances, que tens molt de temps també de xerrar amb gent i trobar-te amb gent, jo m'he donat compte d'una cosa que no sé si tu estaràs d'acord o t'has adonat, i imagina que sí, que hem normalitzat tindre 35 graus tots els dies. Vull dir, escoltava expressions de demà només tindrem 35 graus. Com que només? 35 graus són molts graus, tio. No, o què?
1: Sí, és molts. Sí, esta setmana anem a tindre per damunt dels 35.
0: Clar, és
1: tota
0: que...
1: Tota la setmana.
0: És que ens pareixia 35 graus com... bueno, no és tant. Com que no és tant? És molt, tio.
1: És una barbaritat. Estem parlant de que un any tenim temperatures per damunt de lo normal. Mm. El canvi climàtic és molt evident. I estem en una situació ara de... Bueno, pues, d'anomalies positives que no parem un any darrere un altre any. O sigui que és un any darrere un altre any.
0: Tal qual, tal qual. I si mirem el cel d'avui, Lluís, què està passant ara mateix sobre la comarca i com pot evolucionar la situació durant les pròximes hores?
1: Bueno, abans de res, hi ha una de les coses, de les característiques que hem parlat ara mateixa de les temperatures tan altes.
0: Sí, sí.
1: Hi ha una característica que hi ha que posar, i encara no hem tingut una ponentà, eh?
0: Ostres, és de veres, tio.
1: Encara no l'hem tingut.
0: Ostres.
1: O sigui, estem parlant de que la humitat, la basca, és tan suament brutal que fa que la sensació tèrmica sigui molt més superior de lo que marca el termòmetre. O sigui que estem patint un mes, bueno, d'un parell de mesos, on encara no hem tingut ponent i estem suant com a març.
0: Sí, sí, a març.
1: I és així. I esta setmana toca el mateix. Però, ull, avui tenim un dia especial. Especialet. Mm. Per què? perquè tenim risc important a l'interior sud de la província de València, tant de pluges com de tempestes. Tempestes que poden vindre acompanyat per, puntualment per granissol gran, i també per fortes ratxes de vent acompanyats a la tempesta en aquestes caigudes de ràfegues en el moment que està entrant el cumulonimbus. I per un altre costat, podia caure fins a 40 litres per metre quadrat. O sigui, estem parlant puntualment, però és molt probable que està durant la vesprada es pugui caure a la nostra vall un bon ruixet, a més, acompanyat de tempesta, en total seguretat. Serà el dia d'avui, en unes temperatures que, a més, bueno, pues estaran per damunt dels 35 graus. Demà dimarts, pues serà un dia de nau en núvols d'evolució. Si avui estem tenint pues, intervals de núvols, en general, demà començarà el dia en pocs núvols, o apenes tindrem, i anirà a poc a poc a nuvolositat d'evolució. Nuvolositat d'evolució que, en principi, no guardem que ens pugui caure res, però no és descartable que es pugui caure algun ruixat. En un dia on puja les temperatures damunt. No hi ha avisos, però és molt probable que l'AEMET es posa en les pròximes hores perquè guardem que tinguem 38-39 graus a la nostra vall. I què tindrem després? Bueno, pues sí, estem parlant de vents de gregal, vents amb molta humitat, que són els que estan marcant i que estan fent que la sensació de calor siga superior. Bueno, pues, demà en les acaballes del dia entrarà un poquet de núvols baixos i de cara a la nit no descartem que pugui caure algun ruixat a les nostres terres. Seria una altra jornada de nau que tindrien nuvolositat d'evolució, temperatures molt altes per damunt dels 36-37, o sigui, i en vent de gregal. O sigui, el gregal continuarà el que resta de cap de setmana. Tindrem gregal, possibilitat de les pluges càlides que es produeixen durant els mesos d'agost, el mes d'agost, generalment. Es podria entrar algo d'algun ruixaet durant els pròxims dies, però tu imagina't, nuvolositat, algo de pluja, temperatures per damunt dels 36-37. Bueno, esto es una combinació perfecta per estar passar-lo malament.
0: O sigui, yeah.
1: Moment, la setmana pinta molts núvols, molta humitat, i de moment la primera front, que és la d'esta esprà, entre les 3 i les 9 de la nit.
0: Entre les 3 i les 9 de la nit està previst que potser estiguen eixes tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes fortes de vent. Molt d'ull, molt d'ull. I quan passen aquestes coses, Lluís, què ens té que preocupar més de l'episodi, per exemple, d'avui que està previst? La intensitat de la pluja, el vent, el granís, l'activitat elèctrica, no sé, tio.
1: Home, evidentment, són totes.
0: Ja.
1: En principi, com és molt puntual, l'activitat elèctrica és la més complexa. Per què? Perquè en un moment se dona un conat de tempestuós, se pot fer un incendi molt ràpid. Si no ve acompanyat de pluja, la veritat és que no estaríem parlant d'una situació que podem estar més o menys tranquil·los, perquè és natural. Els enratxos sempre estan ahí. La pedra, si el cumulonimbus alça molt i arriba als 10 quilòmetres d'altura, bueno, pues, evidentment se xela l'aigua i arriba el granissol. Bueno, que és la pedra que ens arriba. Hay que tindre molta precaució. I a més, hi ha risc important, des de l'AEMET, l'avís és taronja. O sigui, hi ha que tindre molta cura.
0: Si finalment, clar, imagina que sí que plourà, que tindrem aquestes tempestes, però que hem de tindre molta cura. Però si finalment plou, jo tinc la pregunta del milió que sempre fem en estiu. Això pot servir per a refrescar l'ambient o correm el risc que només se'n deixa més humitat després?
1: No, anem a tindre les dues coses.
0: Les dues.
1: Refresca un poquet, evidentment.
0: Clar.
1: Refresca un poquet, però en el moment que eix el sol, en eixa humitat, pues ja saps de què va l'assumpte.
0: Ja.
1: De moment, el que fan els núvols és no pujar més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Que això ja...
0: Ajuda.
1: Sí, això ajuda, però en el moment que ix i en esta humitat, pues, la veritat és que se fa poc suportable. I, a més, ja t'he dit que una anomalia. Aquí, generalment, quan tenim temperatures de 40, 41 o 42 graus, estem tenint-los a les nostres terres en ponent, en la famosa ponenta. Però és que estem patint temperatures per damunt dels 40 en vents de de Llevant, o sigui, en vez de Marítim. Si això, bueno, pues la veritat és que se porta molt malament.
0: Lluís, estava pensant, t'estava escoltant tota l'estona i estic pensant, hem de parlar en una secció d'esta que tenim que tornarà i que torna a l'Oi Por Oi on tenim Vall d'Albaida, que és el diccionari meteorològic, hem de parlar dels vents, sí. Tio. Dels vents, perquè, clar, parlem de gregal, de ponent, de llevant, de tal, i jo dic, per això d'on ve? Jo controle dos o tres, però la resta no, saps? I sobretot, sí, d'on no. Venen i com ens afecta?
1: Sí, a més, el tema dels vents és algo molt bonico, perquè els vents, segons on estigues, bueno, pues pot tindre una toponímia, li podem anomenar d'una forma o d'una altra.
0: Uh-huh.
1: O sigui, això és molt xulo, però de forma general, el que tenim, la rosa dels vents,
0: sí.
1: Pues tenim el nord, és a la tramuntana, el gregal, el nord-est, que és el est, que és el llevant,
0: uh-huh.
1: El xaloc, que és el sur-est, el migjorn, que és el sud, el lleveig, que és el sud-oest, el ponent, que és l'oest, i el mestral, que és el nord-oest. I això són els vents diferents que tenim a les nostres terres. I segons en quin lloc et trobes, bueno, pues un vent és més beneficiós per a que puga entrar tempestes, un altre vent és més beneficiós
0: Clar.
1: Per a que ens puga generar una situació de pluges molt generalitzada. Pues hi ha moltes coses, hi ha moltes variables, però el que sí que tenim és vents, és una de les... És preciós, el dels vents, m'encanta.
0: Sí, sí. Per això jo crec que hem de preparar un diccionari meteorològic d'això, per a parlar dels vents. Tio, no, de veres, i per què es diuen aixina, i perquè segur que tenen una explicació. Sí. Això segur.
1: Mira, a més... se le diuen, als vents se les dius l'anemos, és anemos, per exemple, sí. El norte, el de tramuntana és l'Erem Bòreas.
0: Bòreas.
1: El déu del fred.
0: Ah,
1: el déu del fred.
0: Mira, veus?
1: Sí. El gregal és meses o cecías. L'est és a peliotes. Són déu grecs bueno, que es fan així. El sud-est és euro, los fenicios... que porten calor i pluja.
0: Sí, que bo.
1: El sud-est.
0: Que bo, que bo, que bo.
1: El sud és Noto. Noto, el destructor de les collites. Per què? Perquè quan venia del sud, bueno, venia amb molta calor i cremava tot.
0: Ostres.
1: Al sud-oest, l'Ibis. L'Ibis, que arriba també ens arriba des de de l'Àfrica. O, per exemple, el Zèfiro. L'apacible o el violent, que
0: sí.
1: Pot ser apacible en invern perquè està molt tranquil·let, però
0: en estiu no.
1: pot ser molt violent, que és el... I després també tenim pues això, el nord-oest, que és pues Estirón, Tràsties, Olímpies, Gestes... Són los anemos, de això ve la paraula anemòmetro.
0: Anemòmetro, que és, clar.
1: Que és el que ens diu a la direcció del vent. Bueno, pues los anemos són és algo molt, molt, molt bonic per a disfrutar.
0: Doncs xerrarem tranquil·lament un dia dels vents, de la toponímia dels vents, etc. Perquè m'agrada molt, però avui hem de centrar-se i tenim que centrar-se en el que va passar, en estos avisos, en la vista taronja que tenim a la nostra província, a l'interior sud, com acaba de comentar Lluís Francesc, i hem d'estar molt pendents i anar amb molta cura del que passarà esta vesprada entre les 3 i les 9, està l'avís posat. Està prevista eixa les tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes fortes de vent. Lluís Francesc, un plaer, com sempre, retrobar-te i parlar de l'oratge amb tu.
1: Abans de res, si vols, jo sé que moltes persones volen saber com està l'assumpte el dimecres. En
0: Ostres, l'eclipse! És de veres! Se m'oblidava a mi. Mira, jo vaig a parlar després, en la segona hora, parlarem de l'eclipse perquè, a més, avui sobre les 12, sí, sobre ara a estes hores, està reunint-se el CECOPAL a Ontinyent per a veure què passa el dia de l'eclipse i les mesures que posen en marxa. Que després parlarem d'això. Però sí, què passa l'eclipse? Veurem l'eclipse o no? Hi haurà núvols o no?
1: Bueno, és un poc... en aquest moment els models van pegant voltes, variant. Mm-hmm. de la situació, perquè la setmana és complexa. El que passa que, com te comentava i com estic comentant en els diferents informatius, bueno, pues el quadrant sud-est estem marcats per tempestes. Aquestes tempestes siguen a les bètiques, siguen a sistemes a prop de costa o més llarg de costa, bueno, pues poden transportar la nuvolositat. El que se diu en el yunque del cumulonimbus, si ens arriba, s'acaba l'eclipsi i s'acaba tot. Per què? Ostres. Perquè ens arriben, aquestes tempestes ens arriben des de l'oest. I precisament l'eclipsi és a últimes hores del dia. Què ocorreix? Que si l'horitzó, l'azimut, lo que és cap a l'oest i ens arriba als núvols, s'ha acabat. Això és el que en principi el que més marcava. Ahir hem de dir que l'Agència d'Estat de la Meteorologia, per als que vulguin saber, té avís, el que és una predicció especial, fins al dimecres, de la nuvolositat que poden tindre o no poden tindre. De moment, l'última eixida, que va ser la d'ahir, avui tindrem una altra, anem a tindre núvols alts, en principi a les nostres terres. Esos núvols alts podien deixar de vore, se podria veure bé, però no tan bé. No tan bé. La situació de nuvolositat, pues en este moment a la Vall del Baida és d'un 40% de probabilitat de nuvolositat per intervals. O sigui que hi serà un dia molt càlid, com van comentar.
0: Sí, sí.
1: I però vamos, que en principi si es produeixen les tempestes de l'interior que poden arribar a nosaltres, podien deixar-nos, bueno, pues una vesprada sense veure l'eclipsi.
0: Ui, no, mare Déu, tot el però temps, bueno, que portem
1: de
0: més
1: moment,
0: portem més d'un any. Portem un segle esperant.
1: Sí. Però, no, de totes formes anirem informant.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Avui, com demà, anirem informant d'esta situació, que ja te dic, pinta en núvols, eh? Ara que no. Però pinta amb núvols.
0: Ja veurem. Estarem pendents, com sempre, així a Ràdio Ontinyent a la SER, de la informació que té que portar i que té que contar Lluís Francesc, no només de l'oratge, sinó del que passarà en eixe oratge i eixes núvols, possibles núvols, el dia de l'eclipsi. Lluís, ara sí, moltíssimes gràcies, amic. Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada molt forta, amic.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: I canviem de tema de moment, perquè després tornarem a parlar de l'eclipse. S'anarem a Bocairent, perquè allà el barri medieval de Bocairent ja sabeu que té des de fa temps l'accés restringit als vehicles autoritzats i un sistema d'aparcament pensat perquè els residents puguen estacionar en una zona on l'espai precisament no s'obre. I des d'avui, la policia local reforça els controls per comprovar que es respecta aquesta regulació. Volem aclarir com es faran aquests controls, quins vehicles poden entrar i què ha de fer qualsevol persona que necessite una autorització puntual. Parlem amb Javier Schaffer, que ja s'escolta, que és cap de la policia local de Bocairent. Javier, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Miguel.
0: Què tal? Com estàs? Benvingut al programa. A veure, Javier, ja he dit jo abans que la regulació ja existia. Per què decidiu reforçar els controls precisament ara?
3: Val, els controls es reforcen bàsicament perquè quizás en agost es solen fer diverses campanyes de trànsit per tal de respectar aquesta ordenança municipal de trànsit de circulació, la qual, bueno, constitueix un instrument fonamental amb la finalitat de garantir aquesta adequada regulació de la mobilitat i l'ús de les vies públiques dins del casc urbà. Mm-hmm. I en concret, ara, per al mes d'agost, bàsicament perquè sí que se'ns triplica un poquitiu la població també en les festes d'estiu, en honor al patró Sant Agustí, i pues, bueno, sempre se'ns complica un poquitiu en aquest sentit, uh-huh, i per tal de poder controlar-ho més la zona del casc històric.
0: Mm-hmm. Perquè no hi hagi dubtes, Xavi, qui pot entrar en vehicle al barri medieval i com comproveu vosaltres, la policia local, que una matrícula està autoritzada?
3: Val, els que poden entrar és, tenim tres franges, tenim aquesta ordenança municipal, que va tindre una molt bona acceptació. Uh-huh. Tenim tres zones, una és la zona rojo, l'altra la zona taronjo i uh-huh, l'altra la zona grogo. La zona rojo deu d'estar soles per a els usuaris residents de una referència catastral, uh-huh, i deuen de tindre ixa targeta visible en el que és el salpicadero del vehicle. Les zones estan marcades, tant la roja, la taronja com la groga. La zona taronja són per a segons vehicles, segons o tercers vehicles, dels usuaris residents, i la zona groga és la zona de càrrega i descàrrega que es facilita per a les cases rurals que hi ha en el que és el casc històric per a que puguen accedir tots els turistes. Els turistes, per mitjà de les cases rurals, el que fan és enviar un correu a esta policia local i nosaltres ho donem d'alta. Nosaltres tenim una zona videovigilada que és de tot el casc històric, la qual pues, bueno, tenim semàfors i càmeres de videovigilància que sabem qui està registrat, qui està autoritzat per a poder accedir a aquest casc històric. També n'hi ha que recalcar que els turistes soles deuen de sol·licitar l'accés per tal de descarregar, no? Fer una descàrrega de maletes i deuen de traure el vehicle a lo que és altres zones habilitades per a poder estacionar, bàsicament perquè el casc històric té pocs estacionaments. Ara l'Ajuntament de Bocairen va ampliar aquests estacionaments en el que és la zona del TIN, uh-huh, i pues, bueno, a poc a poc anem d'alguna manera donant aquest servici d'estacionament. Però bueno, és que aquestes normes permeten adaptar la regulació general del trànsit a les característiques peculiars, no?, del cas històric i les necessitats específiques, establint un criteri sobre la circulació, l'estacionament i les zones reservades de càrrega i descàrrega.
0: S'espera millorar a tot el món. Em queda un minut, però si un vehicle entra sense permís o imagina que pot entrar però queda estacionat en una zona que no li correspon, quina sanció pot rebre?
3: Val. Les sancions són sancions lleus, val? I seria 80 euros amb la reducció del 50%, 40 euros. Sí que pues, bueno, s'ha denunciat, perquè si no es denuncia, pues, al final no s'està complint aquesta ordenança tan important que deuen d'establir tots els municipis i que és una competència legal dels ajuntaments. Mm-hmm.
0: Doncs queda claríssim i volíem aclarir-ho, i des d'avui comença aquest reforç dels controls per a comprovar que es respecta aquesta regulació. Javier Schaffer, cap de la policia local de Bocairen, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i una abraçada molt forta.
3: A vosaltres, Miguel.
0: Gràcies, adeu, bon dia.
3: Adeu.
0: Arribem a la una del migdia, i això ara arriba la informació nacional i internacional, i després, segona hora, des d'hoy por hoy on tinguem Vall d'Albaida en el 10 d'agost de 2026.
4: És la una a mediodía en Canàries. El incendio de Huelva ha calcinado ya más de 20.000 hectáreas. La superficie arrasada se ha más que duplicado desde la última actualización. El fuego sigue activo y los equipos de extinción aseguran que presenta una gran complejidad. Radio Huelva, Sara Castro.
5: Así es, el incendio forestal de Niebla ha superado ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y continúa activo y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que los cambios de viento y los fenómenos convectivos están dificultando las labores de extinción. Sanz ha indicado de que todavía quedan días de trabajo intenso.
6: Yo diría días todavía de trabajo intenso. Tenemos que ser realistas. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas. Estoy hablando de perímetro recorrido.
5: Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos.
4: El Partido Popular dice que las comunidades autónomas que gobiernan acudirán a la reunión para el reparto de migrantes de menores migrantes agendada para este jueves. Extremadura, Aragón o Castilla y León ya han avanzado que no van a ir, pero dice la dirección nacional del PP que sí acudirán. Adriana Jordán.
7: El Partido Popular asegura que va a asistir a esa reunión del jueves con Infancia. El vicesecretario Elías Bendodo ha apostado por escuchar al gobierno, incluso en las comunidades autónomas en las que comparte gobierno con Vox y en la que los tres vicepresidentes de los de Abascal han avisado que van a plantar a la ministra Sira Rego, como es el caso de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
8: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas de
9: del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
7: El PP contradice así a su socio del Ejecutivo en tres gobiernos autonómicos y sí asistirá a esa primera reunión para hablar de la coordinación en el reparto de los menores migrantes que han entrado por Ceuta.
4: Hace solo unos minutos Galicia confirmaba su asistencia. La Cámara de Comercio de Ceuta ha ofrecido este mediodía un primer balance de lo que les está costando la crisis migratoria, sabiendo que lo peor es el daño reputacional, las inversiones paralizadas a la espera de que la normalidad vuelva a la ciudad autónoma. De momento ofrecen una cifra a la baja, 28 millones de euros. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
10: Inversiones que se encuentran en la nevera a la espera de ofrecer seguridad. Y precisamente seguridad piden los pequeños comercios para poder abrir. Muchos, ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, prefieren tener la persiana cerrada al no poder contar con vigilancia privada. Las pérdidas de casi 28 millones desglosadas en tres vertientes.
11: Estamos hablando de 7,7 millones de euros ya perdidos. Se añaden a ellos los 10 millones de euros, 10,2 millones de euros, que se entienden que se han perdido como consecuencia de la suspensión de la feria. Y luego otros 10 millones de euros que preveemos que en caso de continuar las circunstancias como están en este momento, van a perderse de aquí al final de agosto.
10: La Cámara reclama medidas urgentes para evitar que la herida abierta no deje más cicatrices. Solicitan medidas fiscales, además de un plan de potenciación del turismo y de recuperación del sector tecnológico.
4: Se lo ha adelantado la SER, el Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de cruzar la frontera. Anulados permisos en agosto de todos, incluidos los servicios sanitarios, con el fin, como decimos, de evitar un nuevo intento de cruzar esa frontera después de que el Centro Nacional de Inteligencia haya dado plena credibilidad al llamamiento que circula desde hace días en redes sociales. Otro asunto, tras la polémica por la cesión a Vox de las competencias en materia de violencia machista, el Ministerio de Igualdad ha elegido Andalucía para celebrar su próximo comité de crisis, Laura Gutiérrez.
12: Sí, el objetivo es llevar este comité donde se analiza caso por caso a los territorios más afectados por esta lacra, y Andalucía lo es la región que más asesinatos machistas ha registrado en lo que llevamos de año, 10, y desde que hay registros, 291 mujeres asesinadas. Es la comunidad que acumula casi un tercio del total de víctimas mortales de España. Fuentes del Ministerio de Igualdad confirman que hay una alta preocupación por estas cifras y por el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas después de esa cesión de competencias a Vox. La ministra Ana Redondo todavía está a la espera de poder cerrar la reunión que solicitó la semana pasada por carta a Moreno Bonilla.
4: Titulares del deporte, Sara Núñez, buenas.
13: ¿Qué tal? Muy buenas. Ya esta semana vuelve la Liga. Desde el fin de semana comienzan los partidos. Hoy con día de vuelta a los entrenamientos de gran parte de los internacionales mundialistas que disputaron las últimas fases y estaban de vacaciones. La atención estaba puesta en la llegada de Julián Álvarez a los entrenamientos del Atlético de Madrid. No ha pasado por la ciudad deportiva de Majadahonda, pero sí que se ha sometido a las pruebas médicas. Empezará con trabajo individual antes de incorporarse al grupo. También se unirán progresivamente a esta dinámica Llorente y Baena. Eso del Atlético de Madrid, pero también regresos en el Real Madrid ya incorporados los nuevos fichajes Cucurella y Konaté. Junto con la vuelta de Mbappé, en el Barça han vuelto los campeones del mundo Joan García y Eric García, y primer día del inglés Anthony Gordon. Por cierto, pendientes de Bargi, lesionado en el entrenamiento de hoy. Y con tres campeones del mundo, Unai Simón, Laporte y Nico Williams, que han vuelto a entrenar con el Athletic de Bilbao. Cada vez más cerca de este inicio liguero, como comentábamos, pero por cierto, con la noticia que hemos avanzado esta mañana en la cadena SER de que el Rayo Vallecano disputará su primer partido como local en Butarque, tras alcanzar acuerdos con el Leganés. Lo hará en la segunda jornada frente al Alavés. Y fuera del fútbol, en atletismo ya han arrancado los europeos de Birmingham, con 93 españoles luchando por medallas, y en los europeos de natación ya se ha completado la jornada matinal de la prueba en línea, con opciones esta tarde de conseguir medalla en relevo femenino de 4x200.
14: Todos tenemos un pueblo.
15: Este pueblo es una cosa fantástica.
14: El de la infancia, el de los veranos, uno que acabamos de descubrir.
16: Y de todos los que hemos visto, es el que tiene la hora más bonita.
14: Esta noche queremos saber cuál es el tuyo. Tus recuerdos, si te acabas de mudar, cómo es la vida en tu pueblo. O cómo era, sus calles, sus fiestas, su entorno.
17: Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje, encuentro mi sitio.
14: Esta noche en El Faro compartimos historias de pueblos.
18: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
14: En el 681-016731.
18: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
4: Volvemos con todo lo que es noticia este 10 de agosto, en tiempo de hora 14, con Javier Liébana.
18: Cadena SER.
2: Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
15: Cadena SER, Comunidad Valenciana.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
1: Una del migdia, 7 minuts, tornem a estar així en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida Albaida, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser en este dilluns 10 d'agost de 2026. Anem a dir, anem a fer esport, però no és deberes. Anem a parlar d'esport i anem a parlar d'un convidat que va viatjar al Mundial d'OCR carreres d'obstacles, val? Amb tres proves per davant i torna a Ontinyent amb una medalla de plata. Dos resultats entre els millors i la confirmació que ja competeix de tu a tu amb l'èlit internacional d'esta disciplina. Parlem de l'ontinyentí José Vila, que s'ha proclamat i s'acaba de proclamar subcampió del món, subcampió del món dels 400 metres en la categoria de 25 a 29 anys. A més, ha acabat quart en els 3 quilòmetres i va aconseguir classificar-se per a la final dels 100 metres en categoria absoluta, on competien esportistes d'entre 20 i 40 anys. Fa només uns mesos, unes setmanes, podem dir, celebràvem amb ell el títol europeu dels 100 metres i avui torna al programa amb una medalla mundial. José Vila, què tal? Com estàs? Benvingut de nou.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies, Miguel, per tindre-me així una vegada més al teu programa.
1: I enhorabona, tio, enhorabona.
2: Gràcies.
1: Ja vam parlar del seu moment, bueno, a veure què va, com va el Mundial, tal, no sé què. Mira, medalla, eh? Una medalla, un subcampionat. Però encara que jo vull parlar, ara anirem als 400 metres, però has competit en tres distàncies que són molt, molt diferents, no, José?
2: Sí, al final jo sempre competisc en diverses distàncies i he competit la de 3 quilòmetres, la de 400 i la de 100 metres.
1: Quina és la diferència més bèstia? Imagina que la distància, clar, però...
2: Evidentment, sí, al final, quan més curta és la distància, més explosiva i més obstacles, menys intervé la carrera, per dir-ho d'aquesta manera.
1: Si ens centrem en la de 400... Per a qui encara no coneix bé l'OCR, que dic jo que és la carrera d'obstacles, podem dir aixina, quin recorregut i quins obstacles havies de superar abans d'arribar a eixa plata?
2: Pues mira, la de 400 metres és una carrera que no està estandarditzada, lo que vol dir que cada evento mos canvien els obstacles.
1: Ah, és nou?
2: Sí, cada evento és una cosa diferent. Solen ser similars, però canvien els tipus d'agarres.
1: Ostres.
2: I res, tinguem quatre obstacles de suspensió, que al final és passar-lo amb les mans, sense tocar el piso.
1: Val.
2: Tinguem dos obstacles d'equilibri i després tinguem dos murs que n'hi ha que superar-los per damunt i un obstacle que és una càrrega, que al final és un sac de, crec que són 25 quilos, en el que has de fer un recorregut, deixar-lo i continuar correguents.
1: Ostres, aixina 400 metres?
2: Aixina 400 metres.
1: Sí. I quan vam parlar, la de 100 ja em pareixia una brutalitat, com tu dius, no és més explosiva, perquè...
2: Sí, la de 100 no té la càrrega, sí que té equilibri i té obstacles de suspensió, però és la de 100 metres està igual enfocada més a agilitat, més explosivitat. Al final 100 metres ho fas en uns 30 segons, més o menys, i els 400 te'n vas a 2 minuts, 2 i algo, segur.
1: I després jo crec, ara que ja és un poquet més d'esta disciplina esportiva, també fa molt la categoria, no?, on competeixes. Perquè estem parlant que els 400 metres va ser en 25 a 29 anys.
2: Correcte.
1: I la de 100 metres en 20 a 40.
2: Correcte. Al final, quan més rango d'edat, més dificultat, més participants n'hi ha. També és de veres, doncs, que al final de 20 a 40 anys saps que... solen estar els millors temps en aquest rango de categories. Les millors marques se fan en aquest rango de categories. És molt raro que fora d'aquest rango de categories se faci una marca millor, que pot passar, però no és lo habitual.
1: Parlant de marques, què recordes de la final? Què recordes d'aquesta final dels 400 metres? Quan vas veure tu que estaves ahí, que sí, que no sabies si guanyaries o no, però que una medalleta portaríem a Ontinyent.
2: Pues la veritat que fent els entrenaments en els 400 metres me vaig notar molt còmodo, perquè, pues, lo que el dic, com no és un recorregut que està estandarditzat, pues, un poc com que estem tots en igualtat de condicions, aunque no tingues el recorregut, estem tots en igualtat de condicions, i vaig dir, ostres, així puguem rascar algo. Me vaig notar còmodo en els entrenaments, i en seguida que vaig fer, perquè tu tens dos cronos per classificar.
1: Val.
2: Quan vaig fer els dos cronos, vaig treure el segon millor temps de tots els atletes. Entonces vaig dir, ostres, si puguem rascar algo gran.
1: Clar, perquè en una prova així, una errada en un obstacle pot costar moltes posicions,
2: tot,
1: no? O tot.
2: Una errada en un obstacle, tant en 400 metres com en 100, si l'altre no falla, és impossible recuperar-ho.
1: Uh-huh.
2: És impossible, perquè tu falles l'obstacle, tens que anar al final de l'obstacle, retrocedir per fora de l'obstacle...
1: Amic meu.
2: I tornar-lo a començar.
1: Ja està,
2: entonces, perdó.
1: Té que fallar l'altre també.
2: Exacte.
1: O d'alguna manera.
2: Si no és que l'altre
1: no?
2: falla, i a més, si l'altre va per davant i veu que tu has fallat, doncs el normal és que no falli, perquè va més tranquil a assegurar les coses.
1: Efectivament, efectivament. Clar, és que jo no, tu repasses les carreres després. Has pensat en quin moment vas dir, hòstia, podia haver guanyat així unes dècimes? O...
2: Sí, claro, lo que pasa es que al final això sempre ho veus després. Quan estàs allí... Al final, cada un té la seva estratègia, no? Al final jo pues, tenia un rival que ve, pues, bueno, ve del Ninja Warrior americà, entonces tema d'obstacles i tot això ho passava molt bé, jo sabia que podia pegar-li un hacha en carrera,
1: en carrera
2: i ho vaig intentar al final, lo que passa és que no, m'havia tret molta diferència. La veritat que em va treure molta diferència, perquè van ser 3 segons, que en 400 metres és molt de temps.
1: Ha sigut quart en els 3 quilòmetres.
2: Correcte.
1: A veure, quedar tan prop del podi després d'una prova molt més llarga, no sé si te deixa satisfet o és d'aixòs quarts llocs que piquen un
2: que
1: poquet.
2: Fan mal,
1: sí,
2: fan
1: un poquet.
2: La veritat
1: no,
2: que mira, és el tercer mundial al que vaig.
1: Sí.
2: I és la tercera vegada que quedé quart.
1: Ostres.
2: En 3 quilòmetres. I tot i les vegades han sigut per menys de 10 segons.
1: En sèrio? Què dius, tio?
2: Entonces, la Múnixa va ser la primera prova... Bueno, dijous fem es marques de 400 i de 100.
1: Sí.
2: I divendres vaig fer els 3 quilòmetres pel matí. Entonces, la primera prova que finalitzes. I sí que dius, ostres, tio, altra vegada, després 3 anys consecutius, quedant quart, i un poc vas en eixa mentalitat, no? Però bueno, saps que al dia siguient tornes a competir, entonces tens que resetejar i pensar que el que està per davant i el que està en joc.
1: Però clar, si fas balanç un poc de les tres categories en les que vas, o les tres, sí, les tres categories que vas participar, estem parlant dels 3 quilòmetres, que va ser quart, tercer any consecutiu que va ser quart, estem parlant de la medalla de plata en els 400 metres i vas fer la final, no? Classificar-te
2: sí,
1: per a la final a 100 metres.
2: Sí, vaig passar a les eliminatòries de 100 metres, vaig ser tres finalistes. De fet, crec que van passar soles dos europeus. Entre aquests 16 primers, crec que n'hi havíem soles dos europeus. O sigui, el nivell... evidentment, de fora d'Europa...
1: Fora d'Europa és més,
2: alt,
1: molt alt.
2: Està alt.
1: Què diu? De tot això, si fas balanç, què diu? Eixa classificació sobre el teu nivell, actualment.
2: Jo estic orgullós. La veritat, este any, pues, bueno, ha sigut quan he aconseguit les meves millors marques, o sea que físicament i mentalment estava a tope. I jo ho he donat tot. Entonces, quan ho dones tot, no te queda res més per donar, pues tens que estar satisfet. Pas que és de veres que aquest dia dius, ostres, però ha quedat quart, tal, sempre te quedes en eixa espineta, no? Però bueno, al dia siguient sí que van eixir les coses, o sea que content.
1: Però jo crec que això, encara que sigui la tercera vegada això de que parlem de quart, també t'ajuda un poc, no? A preparar-te més, no? Un poc més, no? Imagina.
2: Evidentment, al final són coses que motiven i, pues bueno, els deportistes tenen que estar enfocats en lo roïn i en lo bo, penso jo, entonces, pues bueno.
1: I físicament, tio, clar, que jo soc un cuerpo escombro, que diu aquell, però com es gestiona físicament un campionat amb tres proves, que exigeixen velocitat, força, resistència...
2: Claro, pues, a veure, lo habitual no és anar i fer tres distàncies, lo normal és fer una, dos distàncies
1: claro,
2: al màxim.
1: Clar, i tu has dit, per què vaig a fer una, no? Per què? Faig tres.
2: No, jo, pues això, antes sí que feia distàncies més llargues i un poc anat passant més tres curtes, perquè és lo que veig que, a part de que m'agrada més que pugui tindre més futur en este deport, és lo més vistós i lo que a la gent més li agrada.
1: Mm-hmm.
2: Entonces, al final, la manera d'entrenar-ho i de preparar-ho, pues tens que tindre en compte que vas a competir 3 dies, entonces la preparació no és la mateixa que si vas sols a per una carrera. Tens que comptar ja que els últims dies tu ja dus una fatiga acumulada,
1: claro.
2: Que igual els altres atletes, si no estan fent a tres distàncies, no la duen.
1: Claro.
2: Però bueno, al final dius, què me lleve de les tres distàncies? Si en les tres vaig bé, les tres m'agraden... Bueno, anem a tot i que passi lo que passi.
1: Clar que sí. Fa uns mesos, quan vas estar així ja i que vam parlar d'eixe europeu, em contaves que entrenar OCR des d'on llint obliga a improvisar molt, perquè no disposeu d'una instal·lació fixa amb els obstacles oficials. Després d'aquests resultats, continues preparant un mundial amb més imaginació que recursos?
2: Sí, sempre. Sempre. La veritat és que, pues mira, si en el gimnàs que treballo jo, en l'amic centre esportiu,
1: sí,
2: tinguem una zona d'OCR, evidentment no és... no és ni la pista oficial, però tinguem coses que se poden assimilar.
1: Yeah.
2: Aun així i tot, una vegada a la setmana jo me'n vaig a entrenar fora d'ací, me'n vaig a entrenar en desplaça hasta Novelda, que hi ha un dels millors centres d'Espanya, podríem dir, pa preparar això.
1: En Novelda, eh?
2: En Novelda, sí, que és l'equip en el que competeix jo.
1: Correcte,
2: la Lliga Nacional,
1: sí.
2: I demés. Entonces me tinc que desplaçar allí mínim un dia a la setmana per poder estar a Xina. Hi ha una Xina allí, tenen més coses, però el que és la pista oficial, així en Espanya no la tinguem ningú per entrenar-la.
1: I en aquell moment, jo recordo que també explicaves que cada esportista havia de costejar-se bona part de la temporada. Quant costa, anem a parlar en diners, i en organització personal, arribar a un campionat del món i competir en tres proves?
2: Quant costa? Pues jo el diria que alrededor de... pues quasi 2.000 euros, tranquil·lament.
1: Tens ajudes?
2: Tinc ajudes. La veritat que dóna gràcies. Tinc ajudes que m'he buscat jo. Tinc patrocinadors que estic superagraït, que bueno, són Rui Intersport, d'ací d'on tinyen, Badmar, Construcciones Francés i Clínica Nexe, que al final pues, són l'ajuda que jo tinc per a poder seguir competint i un poc m'ajuden a costejar tot este somni, no? Que sense ells no seria possible. Però és ixa ajuda i ja està.
1: Mira, ara que parles d'ajuda, clar, l'última vegada que vas vindre, anem a parlar amb tu, el Tomàs i jo i tal, i jo vaig dir, hem de fer alguna coseta i jo crec que està molt bé parlar d'ixa gent o d'ixes empreses que te donen l'ajuda per a poder estar ahí, per a poder competir i per a poder practicar l'esport que a tu t'agrada i que es dona molt bé. I hem volgut cridar a una d'ixes persones que t'ajuda habitualment. No sé si... no vaig a dir el nom. Que diga hola i a veure si saps qui és.
3: Vale.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Qui és, José?
2: És Imma.
1: Ui.
3: No?
1: No? És Àngela. És Àngela.
2: Ah, perdona.
1: Podria ser qualsevol de les dos, eh? Però
3: que bueno, vull dir que estem així tant Javier, Imma com jo. Primer que res, pues l'enhorabona a José, ben merescut. I res, agrair-li també tot l'apoyo que té amb nosaltres. Mm. I sobretot, donar-li l'enhorabona a ell, que això, que se guanya molt i estem molt contents,
1: veritat? Anem per parts. És Àngela Gandia, que és una de les propietàries de Clínica Nexe, que són els patrocinadors que acabes de nomenar tu, José. Àngela, per què vau decidir des de Clínica Nexe? Ara, tu, José no està escoltant, eh?
3: Ah, vale.
1: No, per què vau decidir apostar per ell i acompanyar-lo en una disciplina que encara no té la visibilitat d'altres esports?
3: Sí, la veritat que en això estem un poc en discrepància també, perquè si creem i considerem que també tindria que tindre una visibilitat com a esport, no? A nivell tant en Espanya com europeu, no sé si en altres països sí que li donen ixa visibilitat, però si en Espanya pues, està un poc encara en decadència. Bueno, esperem que en algun dia el puguen ajudar en molts més aspectes. Nosaltres, pues, mira, volíem una col·laboració amb un gimnàs.
1: Van
3: començar per ahir i de tots els que estaven per ací pues, van pensar en amics. Jo vaig ser clienta d'ells en el seu temps i, bueno, i en José pues, van quedar un dia, van parlar, van quadrar i van decidir pues, apoyar-lo i ajudar-lo en tot el que estiguera en les nostres mans. També al final, per la nostra part, el que li donem és un suport físic en tema recuperació, en tema precampionat, que també és molt important, no és sols el post, sinó també pues, preparar-lo físicament per a aquest tipus d'esdeveniments, que al final, pues, com veieu, desgaste molt.
1: Home, si desgaste, mare Déu, jo no seria capaç, ni encara que ni, prepara, ni que me preparareu en Clínica Nexe ni res, jo no seria... No
3: bueno,
1: seria...
3: bueno, tot és posar-se.
1: Bueno,
3: eh?
1: Sí, clar, d'ací 20 anys, ara ja parlem. José, va ser faixina de senzill, com ho ha explicat Àngela?
2: Sí, la veritat que damunt... tinc que recalcar que elles van començar a apoyar-me antes de...
1: José, va ser faixina de senzill, com ho ha explicat Àngela?
2: Sí, la veritat que damunt tinc que recalcar que elles van començar a apoyar-me antes de

0: Hola, muchas gracias.
1: José, ya que está Javier, ¿quién es la faena de Javier? ¿Am tú?
2: Yo a Javier le creo que le complique la vida, bol.
0: Creo alguna que otra vuelta.
2: le complique la vida y le falla agarrar unes suaves al pobre.
1: ¿Sí o no?
0: Eso sí que es deber, sí.
1: Pero ¿por qué, Javier? Explícame eso, ¿por qué?
0: Pues porque es un tío de volar, tens ahí al teu costat, molt
1: No,
0: grandot,
1: me está más fuerte el vinagre, está más fuerte el
0: li
1: vinagre,
0: implica
1: está
0: una
1: bien.
0: gran resistència física i força física en cada tractament. Però bueno, res, un arribi l'enhorabona, perquè només sap ell lo que el sacrifici que té arribar fins ahir, tots els dies d'entrene, el matinar per deixar a córrer, només ell sap aquest esforç i per això un arribi l'enhorabona en tot.
2: Moltes gràcies, amic.
1: Es necessita molt un fisioterapeuta?
2: Sí. Jo, bueno, a ells tinc que anar quasi que obligat cada 2 setmanes.
1: Cada 2 setmanes, eh?
2: Sí, mínim, perquè al final pues, estar entrenant molts dies a la setmana i al final el casc és d'entrenar tant i per a poder seguir entrenant tens que estar bé físicament i sense esta ajuda pues, no podries clavar tants entrenos al setmanal.
1: Ángela, ja porta un europeu la medalla de plata del Mundial, ha quedat quart una vegada més en els 3 quilòmetres. Què li demaneu des de Nexe a José? O jo no hi ha que demanar-li
3: pues
1: res.
3: Que per totes i que a la pròxima guanyem.
1: Ahí està, clar que sí, clar que sí.
3: Clar que sí, hi ha que ficar-se objectius i jo estic més que segura que algun dia tot el reconeixement li vindrà, que se ho mereix.
1: Dona gust un poc, no, José, escoltar a gent que t'està apoyant des del principi i que continua fent-ho i que vol continuar fent-ho, no?
2: Sí, la veritat que, ostres, ojalà més gent així, no?
1: Quin és el pròxim objectiu, José?
2: Pues bueno,
1: per a que Javier es vagi preparant, a veure si, saps? A veure si...
2: De moment el pròxim objectiu és disfrutar de l'estiu, que encara no he tingut estiu, disfrutar de les vacances i res, pues bueno, esta segona part de la temporada sí que faré alguna carrera, però van a ser més pues, això, a nivell nacional. I ja els objectius grans es han passat, que era el nacional, europeu i mundial, i ja pues, a pensar en els 3 que tinc l'any que ve. I res, esta és una part de la temporada, això, disfrutar un poc més del deport i pensar ja en els objectius de l'any que ve.
1: I ja això tinc que preguntar-ho. Àngela, ara que després d'esta plata mundial i després de l'europeu, no sé si Glinganex ha patrocinat bé o ara José vos ha encarit la renovació.
3: Pues no ho sé, eh? No ho sé, ja es
1: juntarem a fer... Va demanar més titos o com és això?
3: A fer noves negociacions, a veure què demana.
1: José, jo no sé si vols dir si vas a demanar més, si fas un Ferran Torres, saps, que ha marcat un gol i... No?
2: Claro, com és això? Va tot per l'aire.
1: Va tot per l'aire.
3: Estarem preparats, estarem a l'altura. Sí.
1: Doncs, Àngela Gandia, de Clínica Nexe, gràcies per estar este matí amb nosaltres i gràcies per donar suport a esportistes com José. Si voleu parlar entre vosaltres ara, vos despediu vosaltres.
2: Res,
1: i ja està.
2: Jo donar-li les gràcies una vegada més per apoyar-me en les meves locures, que dic jo, i per el suport que em donen.
3: Gràcies a tu per la confiança i, bueno, i seguim sumant.
1: Gràcies, campió. A Àngela, Javier, Imma, moltes gràcies, Clínica Nexe, una abraçada molt forta.
3: Gràcies, Miguel, per comptar.
1: Adéu, bon dia. Adéu. I, José, ja està, ja hem parlat dels objectius. Ara a gaudir de l'esport un poc més, com has dit. I tant de bo tornem a trobar-se així per a parlar de que s'ha acabat ja la quarta posició dels 3 quilòmetres, tio.
2: Ojalà.
1: Ja s'ha acabat, ojalà. José, enhorabona de nou.
2: Moltes gràcies per tindre'm així un dia més.
1: Que vaja molt bé, adéu.
2: Gràcies. Adéu.

0: Arriba agost i la Vall d'Albaida s'ompli de festa. Del 8 al 18 d'agost, viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians, divertix-te amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure.
1: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
2: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 €. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomike?
3: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
6: ¿Nomikai?
5: Y acaba diciendo,
6: ¡otro cremaet!
5: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
7: En la cadena SER, hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
8: En un minutet arribem a l'una i mitja. Ho hem dit al principi, en primera hora de programa, hem parlat i portem parlant de l'eclipsi que arribarà el dimecres des de fa molt de temps. Però és que el dimecres mirarem al cel per contemplar aquest fenomen excepcional, però convé recordar una cosa bastant elemental. Que el sol estiga pràcticament ocult no significa que siga segur mirar-lo directament. Les ulleres de sol habituals no serveixen, tampoc les radiografies, els vidres fumats ni altres invents casolans que estos dies tornen a circular per les xarxes socials, sobretot. Per observar l'eclipsi, cal utilitzar protecció específica i homologada, perquè una exposició de només uns segons pot provocar lesions a la retina, que no fan mal en el moment i que poden manifestar-se hores després. Per aclarir què podem utilitzar, com hem de comprovar les ulleres i què no haurien de fer en cap cas, parlem ja i ens escolta Víctor Alonso Penedès, que és òptic optometrista de Estilvisió Ontinyent, segona generació d'òptics en actiu. I volem saludar-ho. Víctor, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia a tots.
8: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, Víctor.
9: Moltíssimes gràcies, és un plaer.
8: Anem a començar per la qüestió més important. Perquè la gent ho tinga clar, encara que portem molt de temps avisant, però què pot passar-li als nostres ulls si miren directament al sol durant l'eclipsi sense una protecció adequada?
9: Bueno, pues bàsicament el que podem tindre és una retinopatia, que és, com una lesió important a la retina,
8: sí,
9: o una maculopatia solar. Ambes dos serien lesions d'un grau alt a nivell de retina i que ens impossibilitaria tindre una visió correcta per al reste de les nostres vides si no li posem una solució correcta.
8: Mm-hmm. Clar, el problema és que la lesió, en principi, per el que tinc jo entès, no sempre provoca dolor immediat. Quins símptomes poden aparèixer després i quan poden tardar a manifestar-se?
9: Pues veràs, la retina,
8: sí,
9: no té receptors del dolor, per el que, com bé dius tu, no ens donem compte mentre que està passant aquest fet d'autolesionar-se, anem a dir, per dir-ho d'alguna manera.
8: Sí, sí.
9: Per tant, ens estem lesionant sense adonar-se. Entonces, soles fan falta que passen unes hores per adonar-se que algo no va bé, que no estem veient conforme veiem antes, tenim una visió borrosa, les línies no les veiem bé, tenim dificultat per a llegir, també podríem trobar una zona oscura al centre de la visió, bueno, una sèrie de coses que n'hi ha més, però aquestes, diguem, que serien les més importants.
8: Yeah.
9: Una sèrie de coses que en el moment en què puguem adonar-se que ens està passant, pues, jo aconsellaria, com a especialista de la visió, que es posaran en contacte de manera no urgent, però sí no deixant-ho per a l'endemà, amb un centre hospitalari que hi haguera el servici d'oftalmologia.
8: Sí, com diu aquell, no? Sin prisa, però sin pausa. Anem a, perquè hi ha que estar molt, molt atents. I parlant d'ulleres, que estem parlant també des de fa moltes setmanes, què hem de buscar exactament quan parlem d'ulleres per a l'eclipsi en concret?
9: Bueno, pues les ulleres per a l'eclipse, descriguent-ho des del punt de vista material, es tracta d'una ullera de material bàsic, com pot ser el cartró o el plàstic, amb unes lents que tenen una oscuritat i un filtre exacte i per a poder salvaguardar-nos de tota la... de tota aquella... No sabria com dir-te, però de tota aquella potència que té el sol,
8: clar.
9: per a poder-nos lesionar.
8: I abans d'utilitzar-les, bueno, ja per ahí, clar, és suficient, perquè jo de sol entenc, per això t'ho pregunto a tu i tinc a professionals així convidats. És suficient que porten impresa la norma ISO, crec que és 123U2-2, o hem de comprovar alguna cosa més?
9: Bueno, ahí la veritat és que és un terreny un poc delicat.
8: Delicat, val.
9: Perquè, vaja, el meu punt de vista, pense que en qualsevol lloc poden imprimir
8: aquest tipus de
9: tipografia, i aquest tipus de lletra, i aquest tipus, igual que el còdic de la Comunitat Europea, els productes, les homologacions... Mm-hmm. És un poc delicat. Jo el que recomano és que la gent es adquirisca en establiments sanitaris, com puguen ser òptiques, farmàcies, inclús centres d'oftalmologia, per aquello de que el professional que està efectuant la venda tinga un respaldo.
8: Evidentment. Jo crec que és molt important això que acabes de dir. I abans d'utilitzar-les, com poden comprovar que el filtre està en bon estat? Perquè, clar, jo no sé si un simple, a veure, una rap, un xicotet forat, obliga a descartar unes ulleres d'aquestes característiques.
9: Sí, sí, per supost.
8: Sí, no?
9: La ullera ha d'estar íntegrament perfecta. Les lents han d'estar llises, fosques, sense ningun tipus de ratlladura, ni forat, ni grieta, ni res. I el que jo he estat les últimes setmanes dient és que, gràcies a Déu, la ullera val entre 2 i 3 euros, 4 euros, doncs val la pena jugar-se poc i tindre una visió correcta per al resto de les nostres vides.
8: Clar que sí, totalment d'acord. I encara que les ulleres siguin correctes, es pot mirar durant tot l'eclipsi, que això també estem recordant-ho molt, es pot mirar durant tot l'eclipsi o convé fer observacions breus i descansar la vista?
9: Bueno, pues ahí n'hi ha una bipolaritat dins de lo que seria el meu sector.
8: Sí.
9: He escoltat que en la zona de l'eclipse total, o sigui, del 100%, sí que hi ha un moment on lliurement la gent, baix la seva responsabilitat i sentit comú, podria llevar-se la ullera per a poder observar aquell anell tan preciós que es veurà. Però jo, si em preguntes a mi, jo no me les llevaria.
8: Molt bé. Molt bé, molt bé. També hem de recordar que així a la nostra zona es veurà un 99,4,5%, no serà un eclipse, no serà total, serà parcial, encara que pareixer que serà aixina, però sí que és de veres que jo he escoltat moltes versions, com tu estàs dient, no? de mirar tal, però sí que també, com no durarà molt, la gent pot confiar-se, i això no sé si és bo, saps?
9: Sí, mira, ahir precisament estava en uns amics i em van fer una pregunta que vaig dir, ostres, no me l'havia fet, perquè clar, estem tots en l'eclipse, però des de quina hora a quina hora puc estar pendent de l'eclipse?
8: O sigui, molt bé.
9: L'eclipse, depèn de la zona on estiguem ubicats, pot durar des de segons fins a 2-3 minuts,
8: clar.
9: O sigui que és un període curt de temps. Però ara que la majoria de gent o està fent jornada contínua o si no està de vacances, al ser a les set i mitja aproximant de la vesprada.
8: Sí.
9: Els especialistes diuen que el fenomen de l'eclipse té una duració aproximada d'una hora.
8: Clar, entre,
9: que,
8: clar.
9: Entre que va caent el sol, es sí. col·loca en la inclinació de l'horitzó que toca i comença la lluna a tapar-lo. Entonces, el meu consell és, bueno, si eres curiós, anar col·locant les ulleres i anar mirant cap a altres llocs on no estiga el sol, perquè el problema de l'eclipse no és que l'eclipse en si ens faci mal, és el que vegem el sol en unes ulleres que no tenen el filtro que toca.
8: Correcte, correcte, correcte. I després hi ha una cosa també que estan els xiquets. En el cas dels xiquets, jo no sé si hi ha que tindre precaucions addicionals, haurien de prendre aquestes precaucions addicionals o no, o tot és igual que els adults.
9: Bueno, pues com que m'estàs preguntant a mi, que a part de especialista de l'emissió soc pare de dos...
8: Perfecte.
9: ...xiquetes, el diré que jo ho tinc claríssim. La meva major pot ser que tinga més prudència i més sentit comú, perquè ja té 8 anys, i per la forma que és, pense i confie de que puga veure-ho de manera segura. Però la meva menuda, que té 5 anys, no ho tinc clar. Entonces, jo el que vaig a fer va ser... avui estava esperant tenir preparats amb uns amics a ensenyar lo que realment és l'eclipse per a que els nanos sàpien lo que és,
8: que perquè bé.
9: És molt important que ho sàpien. I si veig que no estan preparats per a poder-ho fer, en el cas de la meva menuda, pues estarà en una ubicació de la casa on no estiga realitzant-se l'eclipse perquè no em puc fiar.
8: Que important això que acabes de dir, i a veure si l'entén la gent. Mira, una cosa, un dubte que tinc jo. Les persones que porten ulleres graduades,
9: sí.
8: poden col·locar damunt les de l'eclipsi o necessiten un sistema diferent? Perquè, clar, no vas a graduar unes ulleres d'eclipsi.
9: O no, sí? No.
8: Ah, val, jo dic, hòstia, això com és?
9: No, sí que la persona, les persones que necessiten, que tinguen necessitats visuals
8: sí.
9: i, per tant, necessiten ulleres, es poden col·locar la ullera d'eclipse sense ningú problema damunt. Altra cosa siga la comoditat, la practicitat o el que siga, però jo durant aquestes setmanes que m'ho han preguntat, al final la duració és curta i bueno, és un cas o un moment que serà èpic, perquè fa més de 100 i pico anys que no passa.
8: Sí, sí.
9: Un eclipse d'eixa índole per la comunitat valenciana i per Espanya,
8: sí.
9: Però en concret en la comunitat valenciana de Castelló a València va a veure's una cosa històrica.
8: Doncs ja ho tenim clar, pues. Volíem fer un repàs. Tu creus, Víctor, que al final guanyarà el sentit comú, això que no tenim moltes vegades i que hem parlat en esta xerrada tu i jo, guanyarà el sentit comú o què?
9: Pues m'agradaria pensar que sí, però no vaig a contestar-te.
8: Parlarem després, a veure si ha guanyat o no ha guanyat el sentit comú.
9: Quan pedim els números i mos diguen des de centres mèdics i els hospitals com ha anat.
8: Doncs tant de bo que sí, i que estem equivocats ara, o estic equivocat jo ara mateix. Víctor Alonso, òptic-optometrista de Stilvision, tinguem moltíssimes gràcies per donar llum, mai millor dit, a este eclipsi, que arribarà el dimecres, i ja tenim les primeres nocions per a que no ens passi res i podem gaudir d'eixe moment històric, com tu deies. Víctor, una abraçada molt forta.
9: Moltíssimes gràcies.
8: Adéu, bon dia.
9: Adéu.
8: I no se n'aneu, perquè en no res, després de la publicitat, uns anuncis, i tornarem a parlar de l'eclipsi, però aquesta vegada anem a veure què passarà on tinguem, perquè s'ha reunit ja el Secopal, a veure quines mesures han pres.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
6: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
10: Kia, movement that inspires. ¿Sabes que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
11: Ya que vas a recorrer toda la Fira de Sátiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la Fira de Sátiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la Fira. Ya sabes, Tu Energía.
12: El primer año que ahorro viniendo a la Fira.
13: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
14: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
13: ¿Ah, sí?
14: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
13: Dime la web y me informo.
14: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
15: Jefe, ¿un nomikai?
16: ¿Un nomike?
15: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: En Sátiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sátiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sátiva.
1: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: En la cadena SER, hoy por hoy en Tiñén Baida Albaida. Miguel Coy.
8: Fa uns minuts hem conegut com hem de protegir la vista de cara a l'eclipsi que arribarà el dimecres, d'ací dos dies. I ara falta saber on podrem contemplar l'eclipsi, quins espais tindran l'accés restringit i quin dispositiu especial es desplegarà ací, a Ontinyent. El Secopal, com deien abans, s'ha reunit este migdia per coordinar la resposta municipal davant l'afluència de persones, els possibles problemes de mobilitat i, sobretot, el nivell màxim de risc d'incendi forestal decretat per la Generalitat. La reunió acaba de finalitzar fa uns minuts i ens atén ja en directe ací a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena SER, l'alcaldessa en funcions d'Ontinyent, Natàlia Enguix. Natàlia, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
8: Benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Natàlia, la primera pregunta és clara. Quines decisions concretes heu pres al Secopal i què canviarà dimecres a Ontinyent respecte d'una jornada normal?
17: Bé, hem tingut este matí el Secopal i sobretot seguint les instruccions de la Generalitat Valenciana i atenent també la petició que ens ha fet l'Associació de Llumeners de Sant Esteve, hem decidit permitir l'accés a peu als paratges de Sant Esteve, a l'altura de Sant Jacinto i de Santa Anna. El que volem sobretot és garantir la seguretat de la població que vulgui desplaçar-se a veure l'eclipsi en aquests dos llocs que considerem que són els més alts i que és on millor es podrà veure l'eclipsi, però sobretot restringir o prohibir l'accés de la població amb vehicle motoritzat per a garantir que n'hi hagi una seguretat mínima, si pot, perquè pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment i pensem que això són espais que poden ser un cul de sac, sí. I que si ha d'entrar en algun moment un vehicle d'emergència, alguna ambulància, algun cotxe de policia, deixar, no, un espai suficient per a que això es puga produir. Així que el que volem és que la gent, sobretot, es puga desplaçar amb seguretat amb aquests dos espais, que són Sant Esteve i Santa Anna, i sobretot també hem reforçat la policia local, hem posat més personal atenent la policia local i anem a coordinar-se amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, sobretot per a evitar, no, que aquests espais estiguen saturats per vehicles, no, que la gent pugui pujar però que puja a peu, i sobretot també aconsellaria a la gent que si pot veure l'eclipse des de casa, en una terrassa o en les casetes, no? Que quasi no en tinguin molta gent, està disseminat en les casetes i té una bona visibilitat.
8: Sí, perquè molta gent parla d'això, d'anar al disseminat.
17: Clar, entonces el que volem sobretot és que la gent evite desplaçar-se, sí, té un espai on pot veure l'eclipse bé, i que si ho fa, ho faça a peu, i també tindre en compte que a les 20:34 de la vesprada n'hi hauran uns 40 minuts de foscor parcial. Entonces li recomanem a la gent que no es menege d'on estiga durant aquest temps.
8: Això és molt important. Això és molt important perquè era una de les coses que tenia previst preguntar-te, perquè si s'ha tingut en compte que quan acabe o quan estiga en ixe foscor, moltes persones poden abandonar a l'hora zones on estan veient l'eclipse, no?
17: Sí, també nosaltres hem organitzat una activitat des de l'àrea de joventut a Benarra, i també el regidor de joventut ha contat com s'organitzarà l'activitat, i recomanem pues això, que la gent que vulgui veure l'eclipse utilitzi les ulleres homologades, que complissin la norma ISO 12312-2, que utilitzin el telèfon mòbil de forma responsable i amb filtres. Es recomana evitar la realització d'emissions en directe, de streamings, i l'enviament continu de vídeos durant els moments de major afluència, i que prioritzen poder comunicar-se a través de missatgeria front a les cridades telefòniques. Sobretot el que volíem este matí, el que volem és transmetre un missatge de tranquil·litat a la població, que disfruten de l'event, que disfruten de l'eclipse, que des de l'Ajuntament d'Ontinyent s'han previst totes les mesures necessàries per a que no n'hi hagi una aglomeració massiva de gent en cap lloc, i que sobretot que la gent evite anar en cotxe als llocs on vulgui veure l'eclipse, sobretot Santa Anna i Sant Esteve, i per això hem tallat, no, el tràfic de vehicles en aquests dos punts. Sobretot ho fem perquè la gent pugui estar segura i tranquil·la en el punt on decidís que veure l'eclipse.
8: Clar, jo crec que això és una de les principals preocupacions que pot tindre, no, des de l'Ajuntament, aquesta acumulació també de persones en determinats punts, i també el trànsit, no, i la dificultat d'actuar davant d'una emergència. Jo crec que això és el que hi ha que recalcar i que la gent ho tinga molt clar, no? Que és el que més vos preocupa des de l'Ajuntament.
17: Sí, nosaltres sobretot el que volem és això, evitar que n'hi hagi aglomeracions de gent en cotxe, en vehicles, no? Per això hem restringit l'accés als vehicles als dos punts més alts de la ciutat, i també hem reforçat la policia local junt amb la coordinació amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil. N'hi haurà més policia donant voltes, més patrulles donant voltes per la ciutat, per a si en algun moment hi ha punts on es veu que n'hi ha més aglomeració de gent, pues es pugui controlar, no? I s'aforament.
8: Jo no sé si vos passa a vosaltres des de l'Ajuntament, imagina que no, però vaig a preguntar-lo perquè a mi me passa, portem parlant de l'eclipse, vaig a dir-te que anys, però en l'últim any, jo crec que tots els mesos, teniu la sensació des de l'Ajuntament que la repercussió està sent més gran inclús del que esperàvem, no?
17: Jo crec que sí, jo crec que sí. Nosaltres no som un municipi des que la Conselleria, la Generalitat ha recomanat, no?
8: Imagina't Castelló.
17: Imagina't, no?
8: L'interior de Castelló, que això té que ser una barbaritat, no?
17: Efectivament. És de veres que hem de previndre el que pugui passar, no? I per això nosaltres des de l'Ajuntament hem coordinat, no, el dispositiu per a que no passi res i per a que la gent pugui estar tranquil·la veient l'eclipse on decidisca, i sobretot recomanar a la gent que si ix a veure l'eclipse fora de sa casa i decidís anar a algun punt, que ho faig amb temps, que porte aigua, un calçat apropiat, i que quan arribe a ese punt no es menege d'allí fins que no passen esos 40 minuts de foscor parcial. Per a nosaltres és important que la gent que vulgui eixir ho faig amb tranquil·litat, pensant que des de l'Ajuntament d'Ontinyent, junt amb la policia local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, hem controlat i tenim controlada la situació, que si n'hi ha algun moment de molta afluència en algun punt en concret, la policia local estarà ahí, per això han reforçat la policia local o les patrulles que en aquest moment estaran pendents durant tota la vesprada, i sobretot que ho faça amb aquesta tranquil·litat, utilitzant les ulleres apropiades, i que evitem, no, que posar-se en perill. Sobretot és el que volem, no? Evitar que la gent es posi en perill.
8: Pregunta que m'arriba de fa uns minuts, eh? Si em pregunta, Natàlia, si l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades o no.
17: Ho hem fet en l'activitat que hem organitzat des de la regidoria de joventut. Està prevista 150 persones joves aproximadament en l'activitat que es farà a Benarrai, i aquestes persones sí que han arreplegat les seues ulleres.
8: Molt bé.
17: Si alguna gent va a Benarrai a veure l'eclipse, pot anar, però que sàpiga que no tindrà les ulleres per part de l'Ajuntament, sinó que pot portar les seues ulleres i pot accedir sense cap problema.
8: Però que tinguem previst que aquestes persones ja estan tancades, i són 150 persones que ja tenen aquestes ulleres. Si jo vull anar, aniré, però en les meues ulleres.
17: Sí, l'activitat, la veritat és que està molt bé organitzada, sí, des de la regidoria de joventut. Contarem amb la professora de la Universitat de València, Rosana Moriana, i de Raquel Vela, d'Òptica Salut, que ens acompanyaran durant l'observació de l'eclipse. I sobretot que la gent que vaig allí també puga gaudir, estar tranquil·la. Contarem també amb acompanyament musical, i sobretot que si la gent va i no s'ha apuntat prèviament, doncs que ha de portar les seues ulleres.
8: Exacte. Doncs que sigui una festa, i això és lo important, això és el que volem, però clar, també per a que sigui una festa hi ha que preparar el municipi, i que hi ha que prendre decisions, que són les que s'han pres este matí després d'esta reunió del CECOPAL, i que acaba de comentar amb nosaltres Natàlia Enguix. Natàlia, si vols, fem un resum molt lleuger i ràpid de totes aquestes mesures perquè la gent tinga clar, per favor.
17: Sí, sobretot nosaltres des de l'Ajuntament d'Ontinyent recomanem que la gent veja l'eclipse des de sa casa, des d'una terrassa, des d'una caseta, evitar desplaçaments. Que la gent que decidisca desplaçar-se, que ho faci a peu, que tancarem els paratges naturals de Santana i de Sant Esteve, que isca amb temps, que porte aigua, un calçat apropiat, i que durant els 40 minuts, a partir de les 8:34, que n'hi haurà una foscor parcial, que on estigues no el meneges, que si has decidit estar en ta casa, en una terrassa, en la caseta, o has decidit eixir a algun paratge natural a peu, perquè anem a prohibir l'accés en vehicle tant a Santana com a Sant Esteve, que no el meneges d'allí, i que pugues disfrutar de l'eclipse d'una manera segura. Després, la gent que estarà en Benarrai, perquè s'apunta prèviament, que seran 250 persones que s'han apuntat prèviament, tindran les ulleres homologades, que ja han arreplegat, si decidissis anar a Benarrai a participar en l'activitat de joventut organitzada per la regidoria de joventut, portes les teues ulleres.
8: Fantàstic, doncs ja ho tenim. Esta és tota la informació que volíem que arribara a la gent que està escoltant ara la ràdio. Després la podeu trobar evidentment a la nostra web, i només ens queda que gaudir el proper dimecres d'este eclipsi, que jo crec que s'està... L'any que ve tindrem un altre, jo avise, per si algú que enguany no està, l'any que ve tindrem un altre, i ja parlarem del de l'any que ve després d'este. Natàlia Enguix, alcaldessa en funcions d'Ontinyent, moltíssimes gràcies si és una vegada més per estar amb nosaltres, i que vagi molt bé, i a veure l'eclipsi.
17: Exacte.
8: Gràcies, Natàlia. Adéu.

0: de esta manera finalitzem este programa d'avui. Només tornar de vacances, jo crec que no està gens mal. Demà tornarem, com sempre, a les 12:20, amb noves propostes, noves històries, que imaginem i que volem que vos agraden. Esperem que estigueu ahí a l'altre costat per a escoltar este Hoy por hoy on tinyent Baida al Baida. I recordeu, se n'han anat de vacances i hem tornat i desitgem el de sempre.
1: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí escoltant. Adeu, bon dia.

0: conservació demanen fer-ho amb temps, a peu, portar aigua i també calçat adequat. A més, es recomana no abandonar el lloc escollit mentre dure l'eclipsi. De nou en Guix.
1: Tindre en compte que a les 20:34 de la vesprada hauran uns 40 minuts de foscor parcial. Tots li recomanem a la gent que no es menege d'on estiga durant aquest temps.
2: Per observar l'eclipsi amb seguretat, l'Ajuntament també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades. A més, recomana fer un ús responsable del telèfon mòbil i evitar les emissions en directe i l'enviament continu de vídeos durant els moments de major afluència.
0: D'altra banda, la regidoria de Joventut ha organitzat una activitat al parc de Benarrai per seguir l'eclipsi. L'activitat comptarà amb la participació de la professora de la Universitat de València, Rosana Moriana, i de Raquel Vela, d'Òptica Salut, a més d'acompanyament musical. Àlex Borrell és el regidor de Joventut.
3: Podrem visualitzar l'eclipsi des de la part de, com dic, des de la part de la cúpula del Benarrai, i tindrem també acompanyament musical i, en fi, serà una vesprada per a poder gaudir al màxim d'aquest esdeveniment històric.
0: I ja a nivell comarcal, la lolleria, la cita serà a l'antic port des de les 7:15 de la vesprada, també amb ulleres homologades i la col·laboració de l'Associació de l'Heretat del Salido.
2: Montaverner habilitarà el Calvari com a punt d'observació i repartirà 150 ulleres homologades, mentre que Llutxent recomana diversos miradors com el Surar, el Puigagut, el Monestir o la piscina municipal per seguir un eclipsi que serà visible entre les 7:30 i les 9:15 de la nit.
0: A Bocairent, l'Associació d'Hostaleria i Turisme i l'Ajuntament han preparat una experiència especial al paratge del Sant Crist, amb visita guiada, observació comentada i refrigeri.
2: Finalment, a Bufalí, la piscina municipal serà el punt d'observació de l'eclipsi solar d'aquest dimecres. El fenomen començarà a les 9:39 hores, arribarà al seu màxim a les 8:33 i el sol es pondrà a les 9:03, encara amb l'eclipsi en curs. L'Ajuntament repartirà també ulleres homologades entre les persones assistents.
0: I clar, tenim que tindre tots i totes en compte les restriccions i les recomanacions. I de cara a l'eclipsi, la Generalitat tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, inclosa la nostra Serra de Mariola, durant el 12 d'agost pel risc extrem d'incendis. A la Vall d'Albaida, això afecta també especialment les nostres zones forestals i espais protegits, on no es podrà circular ni a peu, ni en bicicleta, ni en vehicles per camins ni sendes.
2: A més, es recomana evitar les zones cremades recentment davant el risc que es puguen produir nous rebrots. Per veure l'eclipsi, Emergències aconsella optar pels punts d'observació oficials i per ubicacions pròximes als municipis de residència, evitant desplaçaments innecessaris i respectant els accessos i les zones d'aparcament habilitades. El conseller d'Emergències Interior és Juan Carlos Valderrama.
4: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total. Recomendar también que aquellas personas que vayan a visualizarlo vayan a los puntos oficiales de observación, que como todos ustedes saben son 9 puntos oficiales de observación, donde ahí sí que tenemos preparado un dispositivo amplio de asistencia ante cualquier emergencia que se pueda producir.
0: Finalment, destaquem que el Ministeri de Transports ha activat un dispositiu especial amb motiu d'aquest eclipsi, que també serà visible des de la Comunitat Valenciana, recorden.
2: Entre les mesures, destaca el reforç dels serveis ferroviaris en la línia València-Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, que dona servei a la nostra comarca, amb trens en doble composició per facilitar els desplaçaments dels qui vulguin observar el fenomen.
0: Tanquem eclipsi, tornem a Ontinyent, i en aquest cas perquè després d'uns primers mesos centrats en la informació, la policia local d'Ontinyent ha reforçat els controls sobre els patinets elèctrics per comprovar que compleixen la nova normativa. En només 3 mesos, els agents han tramitat més de 70 denúncies, principalment per falta d'assegurança, documentació o inscripció en el Registre Nacional de Vehicles de Mobilitat Personal.
2: Els controls també han detectat patinets manipulats o modificats i han comportat la immobilització de més de 25 vehicles. L'Ajuntament ha assegura que l'objectiu és garantir una mobilitat més segura i evitar situacions de risc tant per als usuaris dels patinets com per als vianants.
0: I en un minut parlem de Bocairent i sobre el seu accés al barri medieval. 2:26.
5: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
6: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
5: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
6: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
7: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: I és que la policia local de Bocairent ha iniciat avui una campanya especial